tíchas all na hallan sa línda trúd a éit einda a chunda díko eit all tíri gwella an fíta hallan da bè doi da a sí yigun a tíchot dilt sa nol